Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas seriós. Si és que em pixi. Que no és pas seriós.

ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que tant pensar cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona, crema les penes sense mirar l'hora.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa alguna així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: contestes.
1: Les muntanyes, els hotels, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Les fletxes d'una

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La programació del Cubelles Noir d'aquest 2026 seguirà aquest dissabte, dia 29. El Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb els autors i autores convidades. A partir de 7:45 del vespre serà el torn de les candidates als premis del festival i a 9:00 es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026

26 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandre Escrivà al voltant del secreto de Victor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el vermut negre, que tancarà les quatre jornades del festival. Una programació d'aquest nou Cubelles Noir que es pot consultar a través del web del festival cubellesnoir.com i també a través de cubelles.cat.

0: L'entrevista.
1: I avui parlem amb Rocío Juárez sobre el llibre Palabras de Asesino, que ha estat un dels llibres destacats d'aquest Festival de Novel·la Negra de Cubelles, el Cubelles Noir, i doncs el seu curtmetratge, no?, que hem pogut veure també a l'inici d'aquest festival, que ha donat obertura, com dèiem, doncs, al festival que té més de 10 anys d'història aquí a Cubelles. Benvinguda, Rocío.
2: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer.
1: Com ha anat, doncs, bé, aquesta presència a Cubelles, no?, aquest llibre, aquest curtmetratge que la gent ha pogut doncs, veure? Quina ha estat la impressió que t'has endut d'aquí de Cubelles?
2: Pues la impresión ha sido buenísima. Ya seguía el Festival por redes y me encantaba, ¿no? Además, tantos años que lleva consolidándose, es maravilloso. Entonces, la verdad que el estar aquí, el poder presentar y unir esas dos facetas, el cine y la literatura con el cortometraje y el libro, para mí ha sido increíble. El recibimiento ha sido espectacular y daros la enhorabuena y un honor estar aquí con vosotros.
1: La gent ha pogut veure la projecció del curtmetratge El Método M.O., teu, no?, Rocío Juárez, que no sé, què t'han traslladat, quina crítica o quines opinions?
2: Pues mira, he recibido mucho feedback de todos los asistentes. Ha gustado mucho el cortometraje porque además lo que hace es plantear, ¿no?, esa idea de si existen esas segundas oportunidades, de si existe el perdón. Y hay diferentes perfiles, ¿no?, de asesinos que están introducidos dentro de ese cortometraje. Entonces el recibimiento ha sido buenísimo. Hemos creado ese coloquio y ese debate que al final es lo que se busca, ¿no? Que cuando alguien vea una proyección audiovisual que dura 16 minutos, pero que tengamos la posibilidad de estar hablando durante horas de él y creemos un coloquio. Entonces ha sido un recibimiento maravilloso.
1: Hem vist representació policial, inclús també escriptors, no?, que han escrit sobre aquesta temàtica. Heu pogut compartir una mica aquest perdó, no?, que a vegades hi ha qui potser perdonaria a l'assassí o no, no?
2: Ha habido opiniones de todo tipo, ha habido opiniones de todo tipo. Sí, es verdad que bueno, hemos hablado también que ha sido muy interesante si se justifica el pasado que ha tenido una persona, el que se convierta posteriormente en un asesino o una asesina. Entonces yo creo que ese debate va a estar siempre ahí, ¿no? Lo bueno es eso, lo bueno es al final compartirlo entre todos, pero ha habido diversidad de opiniones, ¿no? Lo que sí hemos querido claro, y yo creo que al final es lo que hemos quedado entre todos, es que el amor tiene que estar por encima de todo y debería de ser lo que mueve el mundo.
1: Parla'ns també d'aquest llibre, Palabra de asesino. Fes-nos una mica una presentació.
2: Pues la presentación ha estado muy bien. Es verdad que es como he comentado, ¿no? Al final cuando te vas dedicando, vas tocando el True Crime o la novela negra, ¿no? Lo vas haciendo en distintas versiones, en distintos formatos, y te va llevando al final a una conclusión, ¿no? Y Palabra de asesino es eso, ¿no? En ese uno, esas fases reales de asesino o de asesina, y luego a partir de ahí, una vez documentándome de su vida, de su modus operandi, de su acto criminal, he creado pequeños micro relatos de no más de 200 palabras en el que el lector o la lectora lo que va a encontrar va a ser lo que él quiera entender y lo que él quiera ver dentro de ese texto, y le invito a que siga descubriendo más sobre esa mente criminal.
1: Quina és una mica l'opinió que ha tingut des de que ha sortit a la llum? És a dir, quant temps fa, no?, que el podem llegir, aquest llibre, quan va sortir publicat? I una mica la crítica, no?, com ha anat? Una vegada el lector llegeix el llibre, no?, ¿Qué te han comentado?
2: Pues el libro acaba de salir recientemente, porque además lo he hecho para... hasta ha salido ahora en agosto para poder presentarlo aquí, o sea, ha sido la presentación oficial, ¿no? Entonces, verdaderamente, el feedback que estoy recibiendo es un libro que engancha. Y entonces mucha de la gente que lo está leyendo me está diciendo, ostras, no sabía yo que iba a leer este tipo de libro y me iba a enganchar de esta forma. Pensaba que iba a leer un microrelato, lo iba a dejar reposar, pero no, la gente se va enganchando conforme va leyendo el libro. Entonces el lector está descubriendo algo interno que no sabía que tenía. Entonces ese feedback que estoy recibiendo es eso, el lector se está poniendo a prueba, y por otra parte es una lectura muy dinámica, ¿vale?, que está haciendo que se vaya enganchando. Entonces está gustando por ahora.
1: Molt bé. Deies que t'ha calgut temps, no?, també de documentació, que tampoc és allò pim-pam, no?, escriure un llibre.
2: No, está documentado, es lo que yo comentaba, es decir, a mí me gusta, yo toco esa parte de ficción que creo que tiene que estar ahí, ¿no?, pero la realidad supera esa ficción. Entonces yo lo que he hecho ha sido documentarme, me parece que es necesario, por lo menos es mi forma de trabajar, no es como yo me siento a gusto, yo me documento, es como que dejo, ¿no?, que esos perfiles me hablen hacia dónde quieren que yo vaya, y entonces luego ya saco ese lado, ¿no?, más de ficción, más cinematográfico y más de novela, y es lo que intento plasmar. Pero sí, para mí es muy fundamental y fundamental también rodearse de los que saben. Está Paz Velasco de la Fuente, Francisco Pérez Caballero, Clara Tiscar, Elena Merino. O sea, para mí es muy importante también rodearse de los que saben y de los que entienden, y a partir de ahí, bueno, pues rescatar yo esa parte cinematográfica.
1: Molt bé. D'elles, el Cubelles Noir, el Festival de Novel·la Negra de Cubelles, ha servit per fer aquesta presentació oficial d'aquest llibre que acabat d'estrenar. Per tant, suposo que des del festival deuen estar molt contents, no? I no sé què t'ha semblat també la rebuda aquí a Cubelles. No sé si havies estat mai, no? Si és la teva estrena.
2: Pues es la primera vez que he venido, ¿vale? Y la verdad es que para mí presentarlo aquí, lo que te digo, ha sido un honor. Además, que me ha encantado el festival y me está encantando. Me he venido unos días antes, he venido con mi familia y estamos disfrutando de Cubelles. Y la verdad es que me está encantando. O sea, sé que no va a ser la última vez que voy a venir.
1: Molt bé, per tant, aprofitaràs aquest festival, doncs.
2: ¿Eh?
1: Aprofitaràs aquest festival, estaràs no només avui, no? Estaràs algun dia més?
2: Sí, estoy aquí, sí, por supuesto quiero seguir disfrutando, entonces aparte de haberlo inaugurado hoy, me quedo hasta el viernes también para seguir disfrutando de los compañeros, de las mesas redondas que hay, de todo. O sea, es un festival que yo recomiendo a la gente de que venga, que lo disfrute, porque tiene muchísima calidad y hay unos ponentes maravillosos y hay un ambiente que es increíble, o sea que muy feliz.
1: Doncs moltes gràcies, Rocío Juárez, per aquesta entrevista.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: I parlem de l'obertura d'aquest festival de novel·la negra del Garraf al Cubelles Noir amb el seu comissari Xavier Borrell, benvingut.
0: Hola, què tal? Bon dia.
1: La Biblioteca Municipal de Cubelles, que ha donat aquest tret de sortir d'aquest festival que tindrem al llarg de 4 dies. Com ha anat aquesta obertura?
0: Doncs la veritat, més gent del que esperàvem. I si fèiem a vegades, havíem fet una mica la broma de que del primer dia la gent preguntava què és novel·la negra i ho resolvíem i deien, però com estarem 4 dies de festival si ja hem explicat el que és novel·la negra? No, aquesta vegada hem projectat un curtmetratge que es diu El Método M.O., que explica una mica si els assassins poden tenir redenció, si pot haver del perdó, obre molt, un ventall molt gran sobre el tema dels crims, de les penes, tot això, i bé, s'ha generat en un matí un espai de debat impressionant i sabem que veurem que el festival tindrà molt d'èxit i que hi ha moltes, moltes coses de les que parlar.
1: Rocío Juárez, que ha tingut doncs, el privilegi no, d'obrir aquest festival, que ha parlat també del seu llibre, aquest llibre, Palabra de Asesino, a part d'aquesta projecció del curtmetratge del Método M.O., no?
0: Sí, la veritat és que ella diu que va decidir fer un curtmetratge, però li ha anat també que està mirant de fer-ho en llarg o fins i tot una minissèrie, i ens ha encantat perquè és un curtmetratge per veure-ho moltes vegades, encara està pendent perquè hi ha perfils d'assassins, diu que tots són reals, o sigui que hi ha, tothom mata per alguna manera o d'alguna manera diferent, i bé, això és l'essència del festival, saber per què, com, i etcètera, etcètera.
1: I parlem una mica així a grans trets, no? Aquelles novetats que vulguis destacar d'aquest festival, el que comporten aquests 4 dies, que sabem que és un festival que ja ha passat, no? Aquesta barrera dels 10 anys i per tant doncs ja té aquesta petjada sòlida, no?
0: Doncs mira, et diré per exemple que ve una autora que es diu Marta del Riego Anta, que ens parla d'un tema del que potser no hem parlat mai, que és la pressió del turisme sobre la natura. Té un llibre que es diu Cordillera, que parla de com afecta a tota la natura asturiana, als ossos, com està afectant a tota la vida d'allà, i això també té una part de novel·la negra, no? Perquè és una espècie de gentrificació. Puc dir que ve l'Eugenio Fuentes, que és el nostre homenatjat, que ell fa un tipus de novel·la que va en paral·lel del thriller que s'està fent actualment. Ell també parla molt del món rural, etc. Ve a Luis García Jambrina, que se li considera l'Humberto Eco espanyol perquè parla de molts temes de la història, li agrada moltíssim, però ara últimament s'ha ficat molt al negre, el seu investigador és Unamuno, i també parlarem de Haro Sáenz de la Maza, que és un escriptor que porta molts anys amb un personatge que es diu Milo Malart, que ara ha passat a la pantalla, i com és la contradicció entre l'escriptor, entre veure els seus llibres escrits per ell mateix o veure la pantalla, com l'influeix, i a partir d'aquí, per exemple, tenim l'obra de teatre Casablanca del grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, i que dir-li a la gent que pot venir a comprar els llibres aquí, que li signaran els autors, i que vingui, que tot això serà una festa molt divertida.
1: De fet, doncs aquesta obertura ja parlem d'èxit, perquè hem pogut veure aquesta sala plena, no? Aquesta sala aquí a la Biblioteca Municipal. Sí que hi ha dos indrets, no? El Centre Social acollirà alguns altres dels actes i, per tant, és recomanable també acudir, no? A la vostra pàgina web del Cubelles Noir.
0: Sí, perquè bàsicament aquí a la biblioteca, com tenim una molt bona sala de projecció, aprofitem per fer tot el que són projeccions, coses de so i tal, i allà és una sala que ens agrada, que hi ha una mica més té més espai, però ja ens hem acostumat que si no hi ha follon de gent que entra, que parla, no sé, que ja no ens agrada el festival, ja volem tan participatiu, de tot, que la gent pregunti, que juga, que als autors els encanta això d'interactuar amb el públic i que hi hagi moviment, i és una festa de la novel·la negra, de la literatura, i aquí a Cubelles ho tenim durant 4 dies.
1: A part dels debats i aquestes taules rodones, aquests col·loquis, aquestes projeccions de cinema, parla'ns també d'aquests lliuraments de premis, no?, que cada any doneu, la millor novel·la negra escrita per una dona en català i també en castellà.
0: Doncs sí, aquest any el nivell, sempre, com sempre, ha sigut molt alt. Tenim 3-4 novel·les: Marta del Riego Anta, Marta Martí Girón, Anika Bunke, bueno, tu diries, tenim moltíssimes, bueno, tenim 5 més, i ve molt contents, vindran algunes, farem un debat, cada una explicarà la seva, però el bo és que, a part, elles, totes les que venen també estan ficades dins de taules, dins del festival, llavors que tothom que vulgui saber d'elles pot venir i les trobarà per aquí.
1: I en quant també al tancament, no?, que serà diumenge, hi ha també un escape room, no?, a banda d'un club de lectura.
0: Sí, hem muntat un escape room que tothom pot venir a participar, sobre el detectiu francès Arsène Lupin, i que serà molt divertit, i que com altres anys sempre, ja com ja ha passat el festival, tenim moltes ganes de gresca, ens ho passarem molt bé, segur.
1: Un festival que té molts col·laboradors, no?, que ja podem veure doncs, també publicats amb aquest tríptic del programa, i que a més mou molta gent. Jo no sé si heu quantificat vosaltres a l'hora també de reservar lloc per dinar, per sopar, per dormir inclús, no?, els que venen de fora.
0: Sí que quantifiquem públic. Em sembla que l'any passat van ser 1.200, més o menys vam calcular. Aquest any tenim uns 40 entre autors, col·laboradors i tal, i sí, tot ha rebentat, la veritat, tant per dinar, per sopar, per tot. Bé, és la gràcia. Només ho fem un cop l'any, o sigui que ens divertim molt.
1: Doncs un cop s'hagi celebrat ja quantificarem, no?, una mica la gent que ha anat passant, però podríem parlar de centenars de persones segur, no?
0: Sí, ja et dic, l'any passat van ser 1.200 i va per aquí, sí.
1: Moltes gràcies, Xavier.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El Pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al Pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al Pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'Arauet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del Pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat doncs, els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del Pubillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien, i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer també noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: Per la seva banda, la Dameta i Noa Llamas ha admès que inicialment pensava que el Carrac es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres pobillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
1: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
3: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
1: D'aquesta manera, el pobillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. La 39a edició de la Festa de la Verema de Cubelles coincidirà enguany amb el relleu del pobillatge de Cubelles. Aquest dissabte, dia 29 d'agost, es faran els exàmens als nous candidats i candidates i, posteriorment, l'acte de comiat del pobillatge actual. La proclamació dels nous representants es farà durant la mateixa Festa de la Verema. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha posat en valor l'evolució del pobillatge cubellenc, que actualment compta amb 8 integrants. Segons el regidor, disposar d'un grup més nombrós facilita la representació de Cubelles en actes d'arreu de Catalunya, ja que, diu, permet que sempre hi pugui participar algun dels representants.
5: El pobillatge el fem aquest cap de setmana, el dia 29 fem al dematí els exàmens per les pobilles i els hereus que entren, a migdia es fa l'informal i a la tarda pues, ja es fa el comiat del pobillatge antic, que nosaltres com a Cubelles els fem cada 2 anys perquè puguin tenir temps, si es perden algun acte, puguin tenir temps l'any següent de fer-lo, i així cada 2 anys pues, els nens i les nenes tenen, es queden més amb l'esperit del que és el pobillatge. I el dia de la verema pues, ja fem ja entren els nous i ja estan a la nova proclamació.
1: L'acte de relleu del pobillatge cubellenc tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Estarà quan es reunirà pobilles i hereus d'arreu de Catalunya i servirà també per fer oficial aquest relleu entre els representants actuals i els nous en una jornada que el regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha definit com especialment emotiva.
5: Sí, sí, ara en tenim 8, són figures importants perquè quan tenies la pobilla i l'hereu, doncs a vegades la pobilla i l'hereu per motius X no poden assistir o no poden anar segons quins llocs i a lo millor els nens doncs, tenen molt més il·lusió en viatjar, anar amb els jocs, tenen més disposició i al final nosaltres el que busquem és una representació de Cubelles, no? I en tenir-ne doncs, aquests 8 ens obre molts portals a que a molts llocs, si no pot anar un, va l'altre i la representació cubellenca sigui per tots els pobles i ens coneguin a tot arreu, no?
1: Una vegada sortien escollits els nous integrants del pobillatge de Cubelles, la seva presentació oficial ja tindrà lloc el divendres 4 de setembre dins el marc de la programació de la Festa de la Verema a la plaça del Mercat, un acte que tindrà lloc a les 9 de la nit, just abans del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, i també serà el primer acte que oficialitzaran amb la trepitjada tradicional de raïm i el tas del primer mos, amb la col·laboració de Josep Cuscó, acompanyat pels infants de la vila i del mateix pobillatge cubellenc. La Festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès Encara hi ha pagesos i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja va començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
1: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
6: I un agraïment al Carles i a la seva família, la Maria Dolors i el seu fill també, Carles, per deixar-nos aquest espai, per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats que surten per aquí, i bueno, té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
1: Una de les novetats d'enguany com a activitats prèvies a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exercir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
5: Anem fent habitualment. Aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgaurà totes les places, i després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir, doncs, que la gent vol fer coses diferents, i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching, i aprofitant que des de la regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, doncs, hi haurà el de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà, i tot en qüestió, doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
1: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia cubellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. Els casers del Foix de Cubelles aprofiten la prefesta major de Vilafranca per fer créixer la colla de cara al futur. Uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal. Una colla covellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els Castells de Set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels Castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la Diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els Castells del Foix van descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 4. L'actuació va permetre que diferents membres de la colla assumissin protagonisme en estructures que poden tenir un paper rellevant en les properes diades. La trobada també va permetre reforçar els vincles amb altres colles participants. Els xicots de Vilafranca van completar una destacada actuació amb un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i el pilar de 5. I els bous de la Bisbal, per la seva banda, van signar una actuació idèntica a la dels Castells del Foix, amb un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Per la colla covellenca, aquesta diada s'emmarca en el treball de consolidació de la base i de la preparació de noves posicions tant al tronc com a la pinya. Després d'una temporada especialment significativa en què els Castellers del Foix han assolit per primera vegada la consideració de colla de set i han completat dues clàssiques de set, un dels principals reptes és ampliar ara el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels Castells de Set. La propera actuació dels Castellers del Foix serà ja aquest divendres a les Peces, a motiu de la Festa Major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
7: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
8: Un cop, sí.
7: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
1: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
7: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
2: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
1: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
8: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
7: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
1: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
7: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
1: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
10: Fuster.
1: Bon dia,
10: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
11: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós doncs per parlar de l'espai comunitari de benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
13: Hola.
14: Hola.
1: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
13: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori. Vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat de donar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
1: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
14: Doncs dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partim d'una base de que som persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
1: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
13: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
1: A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta, perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
14: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
1: Per tant, doncs és molt humà això, doncs, sí, és una cosa natural.
14: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti. No?
1: Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
13: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? I llavors crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim, sí? I creiem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
1: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tot aquests ingredients a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
14: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
1: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser...
14: Sí, és entendre i construir.
1: I construir.
14: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
1: Molt bé. Del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
14: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs. Tothom aporta. no? No només has de fer algo transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt, no. Hi ha petites coses que hi aporten.
1: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
14: No, som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
13: Sí, i també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació. Sí, i crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
1: Perquè vosaltres sempre esteu presents, sempre. Vosaltres dues, les dues, eh?
13: Sí, acompanyant el grup.
14: Sí, sí, sí. No, i van tenir una experiència amb el grup anterior.
13: Sí.
14: Quan una de les coses que ens van donar compte, no?, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no?, en grups d'activitats com els arts, no?, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
13: Feien alguna cosa de cosir.
14: Sí, feien una activitat. Sí. I hi havia gent de gallega, no? Uh-huh. I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs, clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors, clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
13: I allà no? Se'ns va il·luminar la boqueta. Sí. Allà va ser com un, ostres. Sí. Grup de costura, era, exacte, sí. Que es fa al Centre Violeta.
1: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
13: Uh-huh. Sí, sempre.
14: Sempre aporten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
13: Sí, moltíssim.
14: De veritat, eh?
1: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
13: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, d'acord? ¿Vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, eh? És a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
1: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè es diu les dates, del 22 de setembre al 15 de desembre, serà els dimarts, no?
13: Els dimarts, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
1: I el lloc?
13: Sí, a la biblioteca de la Cubella.
1: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
13: Esperem.
1: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
13: Exacte. I que si veieu un cartell que diu ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dintre el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no?, la persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà, per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors, la idea era com que s'interessin i que vinguin.
1: són missatges molt, molt directes, no?
13: Exacte.
1: Qui no se sent sol o sol alguna vegada, o pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
14: Clar,
1: que ens passen, no?
14: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
13: Exacte,
14: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com, des d'on em comunico? Uh-huh. Perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant? Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
13: Uh-huh. És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... que ens ho hem currat a sac, jo, parlant clar.
14: Tal.
13: Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues...
1: Hi ha feina al darrere,
13: hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'artteràpia i de... un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí.
1: Per tant, hi haurà activitats, eh?
13: Haurà activitats,
1: no és només conversa, ni compartir experiències.
13: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
1: Molt divertides, eh?
14: Sí.
1: Molt dinàmiques.
14: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits, per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De jo no he anat mai a una sessió psicològica, no és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
1: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir, que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions,
14: sí.
1: Tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
14: Sí.
13: Farem
14: sí,
13: un taller de teràpia, també.
14: Sí.
1: Que què més?
13: L'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
14: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
13: Aquesta
14: i que se senten.
13: És la primordialitat.
14: Sí, que no se sentin. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no en sé tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer alguna cosa xulo, uh-huh. Algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
13: Sí, és per matins,
14: sí, és veritat. És la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
13: Esperem.
14: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
13: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. Sí. I a més, aquí la meva companya...
1: En tot cas, no cal tenir problema concret,
14: no.
1: És a dir,
14: no.
1: Lliurement,
14: sí.
1: No? Amb ganes, no? De...
14: Sí.
1: De participar del grup, també, no, Laura?
13: De ser puntuals, això sí, perquè si no...
14: I que perdin aquesta vergonya, poden pensar, ostres, no conec a ningú, bueno, és que no passa res. I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
1: Uh-huh.

0: tant és fer el pas, no?
1: Sí.
0: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30. No sé si cal una inscripció prèvia, si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
2: Aquí el cardalet posa només per WhatsApp les inscripcions. Sí? Jo sóc la d'aquesta, només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-2769.
0: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica l'assistència
2: que... Sí. Uh-huh. Sí, sí, per saber com organitzem la sala.
0: Molt bé. No hi ha límit, no?, de persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, i,
2: sí,
0: perquè suposo que idees n'hi ha moltes,
2: fet,
0: no?
2: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui Govelles, i serà dual, o sigui, perdó, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri, crec que és l'acció comunitària, crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de, bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre el sistema de serveis socials, sí que és molt important, doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida, crec que és, bueno, el més necessari.
0: I això forma part també del servei de primera acollida, no?
2: Sí, exacte, servei de primera acollida, el Consell Comarcal és el que promou aquest espai.
0: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
2: Exacte.
0: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima tothom que faci el pas, no?
2: Exacte.
0: Que s'animin i qualsevol informació s'adrecin a aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-2769. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte?
2: Qualsevol.
0: Però sobretot, doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint, doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem,
1: sí,
0: no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
2: Sí, esperem.
1: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no?
2: Sí.
1: Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
0: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos, doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
2: A tu, gràcies a tu.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem la música d'avui amb el compositor Ricard Viladesau i un títol de 1955, Tere Gentil, i l'escoltarem amb la principal de la Bisbal.

Era la cobla la principal de la Bisbal amb Tere Gentil, d'una sardana d'un dels nostres grans compositors, Ricard Viladesau.

Per al programa d'aquesta setmana hem fet una selecció d'un CD enregistrat per la Cobla Maricel amb la direcció de Francesc Gregori amb sardanes dedicades a Argentona, un enregistrament del 2022 per iniciativa dels Amics del Ball d'Argentona. Esperem que us agradi. Per començar aquesta selecció tenim una sardana que porta el nom d'aquesta vila del Maresme. És del 1930, del compositor Pere Mercader, Argentona.

Hem començat aquesta part amb la Cobla Maricel i aquesta peça de Pere Mercader i Andreu, Argentona. I amb la mateixa cobla tenim una altra peça de 1930, de Joan Vilà i Ayats, Argentonina.

ha estat la cobla Maricel amb la sardana Argentonina, de Joan Vilà i Ayats. Seguim amb aquesta cobla amb un títol de 1946, Pensant en tu, del compositor Jaume Abril, d'aquesta vila, on va ser director de corals, activista musical, i va fundar l'orquestra Abril i sus muchachos.

Acabem d'escoltar Pensant en tu, del compositor i músic Jaume Abril i Carbonell. I seguim amb aquest mateix compositor local i la mateixa cobla, la cobla Maricel, ara amb una obra de 1946, amb referència a un indret de la seva vila, la Font del Cucut.

ha estat un títol amb dedicatòria a una popular font d'Argentona, la Font de Cucut, de Jaume Abril, amb la cobla Maricel.

0: En el programa d'avui estem escoltant sardanes dedicades a Argentona, una vila del Maresme coneguda per la seva terrisseria, sobretot per la Fira del Canti, tradició molt relacionada amb les fonts que tenen al seu entorn. A Argentona, l'any 2016, es va engegar la fundació de l'entitat Amics del Ball d'Argentona amb la voluntat de promocionar la cultura popular i especialment les sardanes i la música de cobla.
1: L'any 2017 es va constituir la primera junta i per commemorar aquest primer aniversari es va celebrar un aplec. A partir d'aquests primers actes va sorgir la iniciativa de recuperar les sardanes dedicades a Argentona. Es van localitzar 7 composicions i 2 més de l'autor local Jaume Abril i Carbonell. Aquestes sardanes es van enregistrar amb la Copla Marisel, dirigida per Francesc Gregori, i la publicació va veure la llum l'any 2022. En el programa d'avui estem escoltant aquest repertori.

Seguim amb sardanes dedicades a aquesta vila del Maresme, ara amb un compositor de Cabrils, Siegfried Galvany, una obra del 1996, Argentona, Argentona.

era la Cobla Maricel amb la sardana Argentona, Argentona, de Siegfried Galvany. A continuació ens acompanya el músic i compositor Jordi Paulí amb una dedicatòria d'aniversari del 2014. 100 anys fent camí a Argentona.

Acabem d'escoltar 100 anys fent camí a Argentona, de Jordi Paulí. I tancarem aquesta part monogràfica de sardanes dedicades a aquesta vila amb la Cobla Maricel amb una dedicatòria referent a les seves fonts del músic i compositor Antoni Sagré, del 2018. Argentona, la vall de l'aigua picant.

Acabem d'escoltar Argentona, la vall de l'aigua picant, del músic i compositor de Canet, Antoni Segré i Vives, que ha interpretat també la Cobla Maricel.

Anem ara a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Martí Riafont, compositor, instrumentista de tible, director i un dels fundadors de la Cobla Caravana. Escoltarem una obra estrenada el 1987, Fruint de l'amistat, amb la Cobla Montgrins.

Hem escoltat la Cobla Montgrins amb una preciosa sardana i un preciós títol de Martirià Font i Coll, fruint de l'amistat.

I per la part final del programa farem referència a dos compositors amb dues de les seves sardanes. Primer serà Josep Maria Blanc i Reinalt, de qui es compleixen 135 anys del seu naixement. Serà una sardana del 1945, Llaminera, que ens oferirà la Cobla Montgrins.

Acabem d'escoltar la interpretació de la cobla Mongrins de Llaminera, un títol de Josep Maria Blanch i Reinalt.

I finalitzarem el nostre espai amb el compositor Jaume Riu i Ratera, qui el passat mes d'agost va complir 60 anys amb una sardana estrenada el 1998, Cant a Casserres, que serà càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal i posarà el punt final al nostre dansa viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure!

Hola amics, què tal? Qui us parla? Sinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. Com sempre dic, és un plaer immens poder estar aquí un dia més amb tots vosaltres per passar aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM. I avui farem un programa, crec que entretingut, poder serà una mica més alegre de lo normal, tampoc exagerarem gaire, però vull dir, sí, serà una mica més rítmic, i perquè ho puguem disfrutar, doncs mira, com sempre dic, i em repeteixo, i no pot ser d'una altra manera, comencem!

Yeah. Bueno, hem començat amb molta empenta, eh? Vinga, aquest parell de cantants que hem escoltat ara era el Toby Keith i la Mika Roberts, que ens cantaven Let's Get Theater. I ara a continuació escoltarem el Travis Beard, que ens cantarà Holding Heaven and My Heart Tonight.

Ui, molt bé. Sí, senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Trency Hudkins que ens canta Sweet.

Bona veu aquest home, eh? Molt bona veu té. Vinga, després n'escoltarem un altre d'aquest senyor, del Travis, del Trency Hatkins. No, anava a dir una altra cosa, eh? Vinga, i ara a continuació escoltarem una cançoneta més tranquil·la que ens la canta el Tig McGrath i el títol de la mateixa és So Good Raiders.

Bueno, molt bé, vinga. Doncs tornem a agafar una mica de ritme i ara tornem a escoltar el Trency Hatkins, que ens cantarà Howling One Swing.

Sí, senyor. Molt bé, vinga. Ai, el Trency Hatkins. Algun dia faré un especial d'ell perquè té moltes músiques i molt bones, però el que passa és que, esclar, hem de dedicar-hi tot un espai i encara no cobriríem moltes cançons bones d'ell. Vinga, i ara a continuació, doncs això, per anar mantenint així el ritme una mica més tranquil, però alegre també, escoltarem a la The Greatest Divers, que ens cantarà Pour Me Heart Vacancies.

bé, sí. A continuació escoltarem el Terry Clark i que ens cantarà Even Good Better This... No, Twing to Do. Even Good Better Twing to Do. Anem-hi.

Ole, molt bé. Xula aquesta cançó que hem escoltat, eh? Vull dir, és enganxadora, eh? Sí, sí, engresca, engresca. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Taylor Swing, que ens cantarà Old Song.

Ja, yeah, molt bé. Vinga, ara us posaré una cançó que fa molt de temps que ha sonat i sonava en els centres, en els llocs, en els locals de on es ballava música country. És una cançó que avui en dia estic convençudíssim que la gent que balla en country aquesta cançó no la podrien ballar mai, perquè és bastant ràpida, té una coreografia molt interessant, però és bastant, bastant complicada. I llavors, doncs, no sé, jo estic convençut que molt poqueta gent avui en dia la podria ballar. Vinga, aquesta cançó concretament ens la canta el Brad Paisley i el títol de la mateixa és The World. A veure si la gent que l'han ballada i escolten aquest programa, aviam si se n'en recorden.

Us dic que era complicada aquesta cançó perquè era ràpida, és llarga i és molt cansada. I la gent que la ballava, doncs sí, que portaven un molt bon ritme, però també a vegades que no arribaven gairebé al final. Però tot i això, també us haig de comentar que aquest cantant, el Brad Paisley, tenia una cançó concreta molt i molt ràpida que es ballava dintre del món country, dintre la gent que ballava country, que era el Topsoil, es titulava Topsoil. Aquí era més coneguda, o era més coneguda per el feat, i només us haig de dir que jo només l'he vist ballar a dues persones, a dos covellencs, el Raül i la Marga. Des d'aquí els envio uns records, ja no viuen a Cubelles, fa temps que van marxar, però aquestes dues persones eren els únics que ballaven aquest ball. Era molt i molt i molt ràpid i molt complicat, però bé, era molt agradable de veure'l, perquè quan ballaven aquests dos, vull dir, era un espectacle. Bé, ja està, he explicat així una miqueta la coseta aquesta de la vida i món country d'anys enrere, que avui en dia ja no es dona això. Vinga, a continuació escoltarem el Brox amb Doom, que ens cantaran Mi Maria, un sureño, anem-hi.

Ai, la Maria, la Marieta. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Brahms Bitter, que ens cantarà So Much For Pretending.

Bueno, molt bé. Ai, vinga, i ara a continuació escoltarem a la Caroline Dom Johnson, que ens cantarà Heart Over.

Ui, bueno, xuto. Vinga, molt bé. A continuació escoltarem el Chasing Baylor que ens canta Little Be Little.

Bé, amics i amigues, doncs, mireu, sense voler, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo, doncs, que us hagi agradat, que hàgiu passat una bona estona escoltant aquestes músiques country que només s'escolten aquí, com sempre dic, a Ràdio Cubelles. En principi, doncs bé, ja ho sabeu, no és una altra la meva intenció de que us ho passeu bé, que passem una bona estona escoltant aquestes músiques, que les puguem disfrutar. I res, amics meus, qui us ha parlat en Cinto Bell, es despedeix fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé, que sigueu bons, sobretot. Adéu-siau!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, molt bon dia, amics i amigues. Benvinguts a una nova edició de Can 60. Encantat de retrobar-vos cada dissabte a les 11 del matí i els dimecres a les 7 de la tarda en aquest programa en què hi ha el Cintobel a la part tècnica. Salutacions cordials de tots dos. Bé, avui dedicarem aquest programa a un article que l'anomenat Grup Trèvol va publicar en el blog ràdio rtve.es/clubtrèvol2016 Beatles en català. Bé, el títol és aquest. Avui dedicarem aquest programa a escoltar cançons dels Beatles en versió catalana per diversos grups i cantants al llarg de la història. L'article comença dient que a principi dels anys 60 la irrupció dels Beatles va remoure tot el panorama de la música moderna del món i també a Catalunya en els grups que s'expressaven en castellà i els pocs que ho feien en català. Els Quatre Gats, pioners dels conjunts que cantaven en català, amb Francesc Pi de la Serra com a guitarra solista, tenien una inclinació clara cap al ritme en blues, i el seu segon disc, EP, Tots són blues, però el seu tercer EP, o sigui, en els discos aquells de quatre cançons, van posar, entre més blues, una divertida versió lliure del Please Please Me dels Beatles que ells van titular L'home solter, i és la cançó que escoltem ara en primer lloc.

El discogràfic Concèntric, un altre grup català, Els Drums, van versionar una de les més populars temes de Lennon i McCartney, el tema de la pel·lícula de dibuixos psicodèlics El submarí groc. És la cançó que escoltem ara a continuació.

En l'article aquest que estem repassant, els Beatles en català, no ho diu, però en aquest EP en què hi ha la cançó que acabem d'escoltar, el Submarí Groc, també hi havia una altra de les cançons que els Drums van adaptar i que era el Words of Love de Buddy Holly, que els Beatles van versionar en el seu LP Beatles for Sale, publicat el desembre de 1964. Escoltem, doncs, la versió dels Drums amb el títol de Diguem coses.

Les germanes Ross, l'any 1965, van enregistrar un altre gran èxit dels Beatles, I Should Have Known Better, de l'àlbum A Hard Day's Night. Aquesta cançó, amb unes veus molt ben harmonitzades i acoplades, passades pel filtre de músics que no eren peluts, com es deia en aquell temps. La versió de les germanes Ross portava per títol M'ho havia de témer i la van publicar el 1965.

Els que sí que eren peluts eren els Dracs, antics Firestars, que havien saltat de la fama després d'haver guanyat un concurs de conjunts a l'Orfeó Gracienc de Barcelona. A Concèntric, a la discogràfica Concèntric, els van catalanitzar el nom i es van convertir en els Dracs. Van tenir una trajectòria molt coherent i actuaven, cosa que no passava amb la major part dels altres grups que les discogràfiques Edixa, Concèntric i Seiton Canigó feien gravar en català. No Reply, una altra cançó de l'àlbum Beatles for Sale, Folky Camarasa la va convertir en No contesta ningú amb els Dracs. Quan vaig trucar

Nuri Santamaria va ser la primera rockera català que vibrava i feia vibrar públics multitudinaris només amb l'ajut de la seva veu i la guitarra. Amb músics de convocatòria de la discogràfica Vergara, no amb cap conjunt de rock, va enregistrar She's a Woman en català. És una dona. Malauradament, aquesta cançó no l'he pogut trobar. En un registre humorístic, la família de Leonard Giné va formar el grup Carraixet al País Valencià. En un disc de finals dels 70, Carraixet va fer una versió rural i valenciana de L'Obladí Obladà, un altre hit dels quatre de Liverpool. El van titular La Carxofa.

Més Beatles en català. L'any 1977, el grup Ara va de bo, amb les veus de Jaume Sasé i Ricard Casals, acompanyats de Max Sunyer i Kid Flos Mas, van versionar All Cried and Stead, de l'àlbum A Hard Day's Night, amb lletra del poeta Josep Maria Andreu. Es va titular No puc fer res més si no plorar i la van publicar l'any 1977.

0: Més tard, a Girona, els germans Frauca, Eva Trullàs i la resta de components del quarteto de Chingüe van fer una excel·lent versió catalana de Can't Buy My Love, també de l'àlbum A Hard Day's Night. No he trobat aquesta cançó, però sí una altra versionada en català per l'esmentat quarteto de Chingüe. Es tracta del tema Doctor Robert, de l'àlbum Revolver, del qual aquest quartet hi va mantenir el nom. Escoltem-la.
1: Ai, ai, ai,
2: ai,
1: ai, ai,
2: ai, ai, pupa, ai, pupa,
1: ai, pupa, ai, ai,
2: ai, pupa, pupa, ai, ai,
1: ai, ai, ai, pupa, pupa, ai, ai, pupa, pupa, ai, ai, pupa, pupa, ai, ai, pupa, pupa, ai, ai, pupa, pupa, ai, ai.
3: Truca a l'amic que tinc, Dr. Robert.
1: Pupa, ai,
3: dia i nit, sempre hi és, pots trucar-lo allí, Doctor Robert.

A la cançó catalana del segle XX, els Beatles van ser versionats des de conjunts de rock fins a la mateixa Núria Feliu, que en un disc dels anys 80 va incloure Something, el conegut tema de George Harrison inclòs a l'àlbum Abbey Road. El va incloure molta electrònica i que la Núria Feliu va traduir com «alguna cosa no va a l'hora».

Un altre grup català dels anys 60, els Picapedrers, van enregistrar la versió catalana de Ticket to Ride, de l'àlbum Help, que en català va ser Un bitllet ha comprat.

A principi dels anys 70, el grup Ara va de bo, amb el recordat Xesco Boix, va traduir All Together Now, de l'àlbum Magical Mystery Tour, cançó que tanca també la pel·lícula Yellow Submarine, i la van publicar en català al seu segon disc de l'any 1972 amb el títol de Apa, anem-hi tots. Aquesta mateixa lletra va servir per una versió molt bona ja feta al segle XXI pel grup Els Amics de les Arts. Nosaltres, però, escoltem els Ara va de bo.

En català, però més concretament en garrotxí, el grup Magical Mystery Tour, no, perdó, el grup Magical Mystery Group, dedicat exclusivament a interpretar la música dels Beatles, va traduir I'm So Tired, la cançó inclosa al White Album, l'àlbum blanc dels Beatles, el doble àlbum blanc dels Beatles, per Estic Tan Cardat, i la va incloure en un disc col·lectiu dedicat a reivindicar ni més ni menys que els cigarrets celtes curts.

Una de les melodies més boniques del repertori dels Beatles és In My Life, de l'àlbum Rubber Soul, que ha tingut moltes versions i en català diversos artistes coneguts s'hi han apuntat, però al Club Trèvol hem programat una molt bona versió d'un grup anònim mallorquí dedicat a fer covers pel segell Tambet Records. Jo, però, no he trobat aquesta versió del Club Trèvol i només he trobat la versió de Mazzoni, que la va titular A la meva vida. És una traducció literal de In My Life.

Bé, l'article del grup Trèvol continua dient que els Tres Tambors, un altre grup destacat dels anys 60 a Catalunya, es van dedicar a traduir Beatles al català. Recordo escoltar-los en Tell Me Why, de l'àlbum A Hard Day's Night, que ells van traduir com Tens les mans mullades. En van fer moltes més que cantaven a les seves actuacions en concerts de cançó catalana. Al moment de gravar discos amb la Casa Belter l'any 1967, ja estaven en un projecte més relacionat amb Bob Dylan i la cançó de protesta, i només va quedar un inequívoc rastre Beatle en una cançó del seu segon disc i on la portada també és clarament d'influència Beatle. El seu concert de comiat al Teatre de la Parròquia de Sant Medir va començar amb She Loves You, el segon i últim disc de 1968, i hi havia un títol que ja dona pistes de l'estil de la cançó en aquella hora de la tarda tan trista i tan amarga, tu i jo caminant sols per la carretera. I la portada tenia un aire Beatle, també. Llàstima que no puguem escoltar cap d'aquestes cançons perquè no les he trobat. Carles Laporta era un pianista i compositor que va tenir èxit a diversos festivals de cançó dels anys 60. També era un especialista en circuits d'hotels i sales on feia música d'ambient suau. L'any 1985 va fer uns arranjaments per a quartet de corda sobre èxits dels Beatles. Va ser una marca principalment dedicada a comercialitzar cintes casset. Era un seguit de cançons que ell va dirigir amb el nom de Camarata 85. Hi ha molt més a dir dels Beatles en català, però acaba dient el grup Trèvol que hi assistiran músics destacats d'aquell moment. I s'acomiada ja fins aquí aquest article. L'article, repeteixo, acaba aquí, però per completar l'espai que ens queda en aquest programa, he buscat altres cançons dels Beatles, en català, naturalment. La primera és una del trio Les Anxovetes, que interpreten el tema Because, de l'àlbum Abbey Road, traduint-la literalment amb el títol de Per què?

Bé, ara escoltarem la versió catalana d'una altra cançó de l'àlbum Abbey Road, Here Comes the Sun, composta per George Harrison. La van gravar un grup de cantants, Dolo Pastora, Suarma Més Dolo, Manu Guix, Ivet Nadal, Resposta, Churu Churu, Lolita, Tomeu Penya, Flavio Rodríguez, Genoa, Abdel Jalil, Josep Tió, Flavio Abús, Sidoni Més Love o Lesbian, Manol Escobar, La Carrau i Santi Balmes. El títol van traduir literalment: Ja surt el sol.

Bé, ara escoltarem un altre èxit dels Beatles traduït al català, en aquest cas pel grup Filferro. Es tracta del grup Filferro Trio. Es tracta del gran tema Let It Be de l'àlbum del mateix nom i que aquest grup, el Filferro Trio, ha traduït amb el títol de El millor està per venir.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa que avui hem dedicat a escoltar un bon grapat de repertori de cançons dels Beatles en català. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Tota l'actualitat local la trobaràs a Ràdio. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

Senyors i senyors, bon dia. Això és Ràdio Cubelles. I un servidor és el Víctor Lluelles i Cardona, que presenta el programa 258 de 50, dels 60, perquè, com dic moltes vegades, han passat el temps i aquí estem. Avui posem allò que deien un Kim Beatle. I el Kim Beatle, ni més ni menys, era l'Eric Clapton, que a part els hi posava la guitarra i els ajudava i coses d'aquest tipus. Provem què diu l'Eric Clapton quan es diu Change the World. Vinga, comencem.

Eric Clapton, Change the World. En continuem, perquè aquest és un especial, ja sabeu, perdó, que al matí porto un... Com, igual que la Sabina, igual, igual. Un que diu, My Father's is Ayers. Continuem amb un especial, Eric Clapton, que diu així. Vinga.

Sí, aquest és l'Eric Clapton i els ulls de la meva mare. Doncs continuem amb l'Eric Clapton, que ens diu una cosa com és Bad Love, l'especial d'aquí a Ràdio Cubelles, a 50 del 60. Vinga, Bad Love.

Van Loop, mesclar l'aigua. Aquest era l'Eric Clapton, el cinquè Beatle, que diu que era tant o més bo que ells. Jo no ho crec, però els ajudava. Les campanes, avui estem gravant, ja sabeu, vinc aquí una vegada de tant en tant i gravo un piló, el que puc. Estem escoltant una especial a l'Eric Clapton. Promises, i ho dic així.

I sí, us ho promès, ell i jo. Una mica menys, sí que anem arreglant la cosa. Continuem amb aquest especial Eric Clapton, aquí, a 50 dels 60, After My Night.

senyor. Eric Clapton. I per fons de la cançó semblava com si digués en tant en tant, John Lennon, John Lennon. Doncs sí, aquest és un especial, Eric Clapton. Aquí, a Ràdio Cubelles, a 5260. Em posem una que diu cocaïna.

I sí, cocaïna, eh, que ho veia clar, l'home. Doncs, per què no, que quasi bé seria per acabar amb aquest especial d'avui. Un altre dia continuarem explicant, explicarem alguna que altra història. Amb aquest especial de l'Eric Clapton, perdoneu, és una que diu Blueish Blue, els ulls blaus, blaus. Si l'encerto, l'endivino. Vinga, fins ara.

0: I així, amb l'Eric Clapton, els diem adéu. Fins ara. Bye, bye.
1: Ràdio Cubelles,

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Després de 2 anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de 2 anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de 3 entitats, Foment del Pubillatge Català, l'Areu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet, i la franja adulta, Pubilla, Dama, Areu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. El pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'arauet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pubillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer també noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'arauet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar. Pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: Per la seva banda, la dameta Ainhoa Llamas ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres pubillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
2: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
5: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
2: D'aquesta manera, el pillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
6: I un agraïment al Carles i a la seva família, la Maria Dolors i el seu fill també, Carles, per deixar-nos aquest espai, per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats que surten per aquí, i bueno, té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
2: Una de les novetats d'enguany com a activitats previstes a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exercir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
7: Anem fent habitualment. Aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgaurà totes les places, I després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir doncs, que la gent vol fer coses diferents i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching i aprofitant que des de la Regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves. No? A part d'això, doncs, hi haurà el de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà i tot en qüestió doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
2: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia cubellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. El Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir ja ha donat el tret de sortida. El certamen ja ha començat aquest dijous 27 d'agost i s'allargarà fins diumenge 30, amb una programació que converteix Cubelles en punt de trobada d'escriptors, lectors i aficionats a gènere negre. Durant quatre jornades, el festival proposa converses amb autors, projeccions, taules rodones, presentacions, teatre, premsa i activitats participatives. La primera jornada celebrada aquest dijous ha posat el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. A les 11:30 el festival ha començat amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 1:45, Joaquim Micó ha ofert la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. La programació de la tarda ha continuat amb la projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment l'any 1958. Un dels moments destacats de la jornada ha estat a 6:45 de la tarda a la taula rodona Forajidos, Reals o Novel·la, el crim en diferents formats, a Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival Xavier Borrell. La jornada inaugural s'ha tancat a les 8 del vespre amb l'obertura oficial del Cubelles Noir, amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Precisament aquesta relació entre literatura i cinema és un dels eixos que el festival vol reforçar en aquesta edició. El comissari del Cubelles Noir, Xavier Borrell, ha destacat la voluntat del certamen de retre homenatge al cinema negre clàssic i aprofundir en els vasos comunicants entre les dues disciplines. Aquesta mirada també es trasllada a la imatge gràfica de l'edició d'enguany protagonitzada per dos personatges, Charlie Black i Rita, que evoquen l'estètica del cinema negre i reforcen el caràcter cinematogràfic d'aquesta proposta. Escoltem el comissari Xavier Borrell.
8: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosalía de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar. Vindrà ell a xerrar. Bueno, mils i milers de... No milers, però moltes taules comunes.
2: Després de la jornada inaugural, el programa del Cubelles Noir continuarà divendres 28 d'agost a la Biblioteca de Mossèn Joan Avinyó. A les 10:30 del matí fins una hora més tard, fins a les 11:30, hi haurà la projecció del primer capítol de Ciudad de Sombras, inspirada en les novel·les d'Aro Sanz de la Maza. A 11:45 del migdia hi haurà una taula rodona titulada El tercer hombre, els secrets de la història, quan el passat mai no desapareix, amb Jordi Cruz Serra, Anna Segimón i Jorge Sánchez López. Una taula moderada per aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles. I a la una hi haurà una nova xerrada, en aquesta ocasió sobre la saga de Milo Malart, d'Aro Sainz de la Maza, i que presenta Xavier Toscano. També al Centre Social Joan Roig i Piera hi haurà programació del Cubelles Noir aquest divendres a les 5 de la tarda, debat titulat La jungla d'asfalto, vides al límit, els perdedors del gènere negre, amb Pepe Muller, Paco Gómez Escribano i Marta Martín Girón, moderada per Joaquim Micom. A un quart de 7 de la tarda aquest divendres, també el Centre Social acull una taula rodona titulada Retorno al passado, paisatges amb secrets, quan el territori amaga la veritat, amb Luis García Jambrina, Laura Manzanera i Rocío Juárez, una taula moderada en aquesta ocasió per Pedro H. I a 8:15 del vespre parlem amb Eugenio Fuentes, una taula presentada per Nacho Zubizarreta. La programació al Centre Social d'aquest divendres seguirà a 8:45 del vespre amb el lliurament del Premi Honorífic a la trajectòria a la novel·la negra a Eugenio Fuentes, i a 9:15 del vespre obra de teatre a Casablanca a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles. Pel que fa a la programació de dissabte 29 d'agost, també se centra aquesta programació al Centre Social a les 11 amb una taula rodona titulada Los Sobornados. La veritat té un preu, amb Susana Peix, Mireia García Contreras, Susana Hernández i Beatriz García Girado, modera Xavier Borrell. A 1:15 i fins a 1:45, debat titulat Perversidad, la ment criminal, que hi ha darrere del crim, amb Rafa Melero, Ampar Fernández, Ariadna Tuxel i Paco Gómez Escribano, modera Marcial García. A 2:15 del migdia, foto de família, dissabte 29 d'agost, al Cubelles Noir. I a 6:15 de la tarda parlem amb Luis García Jambrina, presenta Lolo García. A 6:15 de la tarda, debat titulat La ciutat desnuda, fronteres del crim, amb Marta del Riego, Anika Brunke, Jorge Sánchez i Eugenio Fuentes, modera Cristina Pérez. A 8:15 del vespre, taula rodona amb les candidates al Premi en Català i modera Aguilar. A 9:15 del vespre, taula rodona amb les candidates al Premi en Castellà, moderat també per Aguilar. I a 9:00 del vespre de dissabte, lliurament de premis a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. A 9:15 de la nit, festa de cloenda del Cubelles Noir dissabte. Pel que fa als últims actes, diumenge 30 d'agost, el Centre Social Joan Roig i Piera acollirà a 11:00 el Club de Lectura amb Alexandre Escrivà sobre la novel·la El secreto de Víctor Black. I a 12:15 del migdia, Escape Room amb l'obra mestra Arsène Lupin. Es tancarà a 2:15 del migdia amb un vermut negre. Tota la programació es pot consultar a cubelles.cat i també a la web del cubellesnoir.com. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar, una iniciativa que sota el lema Ei, tu, sí, sí, tu, vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous 27 d'agost a Ràdio Cubelles dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida Irina Roca i la psicòloga Marta Raventós del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
9: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
10: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
2: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia. També, coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
9: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això vam decidir obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
2: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou Espai Comunitari de Benestar, amb sessions diverses. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mengual i Imma Laborda.
11: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que té, hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei, eh?
12: Un cop, sí.
11: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
2: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
11: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
12: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
2: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
12: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
11: Bé, els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
2: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
11: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
2: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
15: Hola,
14: de
15: amics,
14: Ràdio Cubelles.
15: Què tal? qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
16: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
17: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Motor.
1: Power, Force, Motion, Drive. Power, Force.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Des d'on? Ara preguntareu. Doncs des de Ràdio Cubelles, amb qui? Amb la Txell Marcilles i la seva maleta de la guspireta.

Doncs comencem forts aquí a la maleta de la Guspireta. Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més amb tots vosaltres. I avui tenim un programa de rockabilly. Sí, senyor, hem començat amb un dels grans de l'època dels anys 50, 60, 50 i alguna cosa, amb el Chubby Checker. I la cançó es diu Dancing Party. O sigui, hem començat super, super forts. Clar que sí. Com ha anat la setmana? Vam resistir la nit de terror de Halloween. Ens van fer molt una, diguéssim, van menjar moltes castanyes i panellets, o què? Nosaltres vam resistir, com sempre, posant bona música i portant bon rotllo allà on tenem, sempre, sempre, això sempre. Doncs res, avui, com us deia, tenim un programa super carregat de bona música, de rock and roll, per, doncs, pel que us agrada ballar aquest tipus de música. Avui doncs el dediquem al rock and roll i no al swing, que ja sabeu que em faig un de swing i un de rock and roll, més que res pels que no ho sabíeu, els que no ho sabíeu, jo sempre faig un remember com l'abuela Cebolleta. Doncs res, seguim, que si no sempre em quedo curta de les bones cançons i vull que les conegueu totes perquè ho passeu superguai i tingueu una mica de culturilla, que hi ha molts que els hi fa falta culturilla, mare de Déu senyor. En fi, seguim.

Doncs bé, ja hem fet una mica de Slowin' Twistin' i ara passem a una altra cançó que també és molt típica dels anys 50, que es diu Poetry in Motion, del Johnny Tillotson. I res, aquestes també les poso normalment a les meves jams quan anem a punxar per aquests mons de Déu. Som un incansables d'anar a punxar per tot arreu. I doncs posem, quan ens toca posar rock and roll, doncs posem algunes d'elles de les que us porto, o per no dir totes, però bueno, quan puc, posar-les totes. Doncs res, us deixo amb Poetry in Motion del Johnny Tillotson.

Doncs sí, aquesta cançó, Poetry in Motion, del Johnny T. Lodestone, que déu-n'hi-do el nom. Bé, els Yankees ja sabem. Doncs res, seguim avui amb aquest programa de rock and roll, de rockabilly, amb una altra cançó que segur que us agrada o l'heu escoltat, que és d'una pel·lícula que ara, com que tinc memòria de Dory, que amb els anys, des de que fas 40, se't va anant la memòria, i és veritat que va creant més el concepte aquest de Dory, de veritat. Costa més arrumiar amb els actors i les pel·lícules, ai? Bueno, en fi. És una pel·lícula, també crec que és dels anys 80, però bueno, la cançó es diu Chapel of Love i els que la canten es diu The Dixie Cups. Ara miro amb el Sant Google, perquè ja sabeu que sempre és indispensable consultar coses si tenim algun dubte, ja que les diccionaris i les enciclopèdies han quedat una mica obsoletes, doncs tenim Sant Google, que allà ens ho pot informar de tot i més. Per tant, jo ara, mentre escoltem aquesta supercançó tots plegats, jo consulto la pel·lícula aquesta, aviam quina és. Us deixo amb Chapel of Love. Go.

Doncs espero que us hagi agradat aquesta cançó de Chapel of Love, de les Dixie Cups, i ja he trobat la pel·lícula. Segur que quan us digui el nom direu, ostres, és aquesta. És que ja et dic, la memòria. És la jaqueta metàl·lica del Kubrick. No sé si l'heu vista. Està molt bé, és molt, molt xula. La veritat que aquest home té moltes pel·lis molt bones, tot i que la 2001 és una pel·li de culte, sí que és veritat, però és una mica lenta, una mica rullera, però bueno, s'ha de veure i bueno, cadascú tindrà la seva opinió, evidentment. Perquè amb el cinema i amb tot, cadascú té la seva opinió i és respectable. Doncs res, ara passem a un dels grans, ja sabeu que, com us he dit a l'altre programa, intento portar amb els programes de rock and roll el rei, el més gran, que és l'Elvis. L'Elvis, en aquest cas, ens porta una cançó, també que la poso molt a les jams, que és molt divertida i que tampoc jo no la coneixia molt quan em vaig introduint al món de l'Elvis, que en té tantes, aquest bon home, en té tantes, és que de veritat, és inacabable. Sempre em vas descobrint una, un dia en descobreixes una, un altre dia una altra, però sí que és veritat que aquesta haig de reconèixer que no la coneixia. Es diu Ain't That Loving You, Baby? I en dues versions. La versió més ràpida, com si diguéssim la més, per mi, més divertida, que també, evidentment, es pot ballar. I l'altra, que pèl més lenta. Us deixo amb la ràpida, que per mi és la que porta més bon rotllo i la que té més, diguéssim, més ganxo.

Doncs sí, no hem escoltat l'Elvis, sinó que hem escoltat el Little Richard. Ah, com que eren col·legues, doncs mira, s'ha cedit el lloc, eh? Jo us havia dit que sonaria l'Elvis, però al final el Little Richard s'ha colat per aquí, perquè el tio també, Però bueno, en fi, acabeu d'escoltar el Little Richard amb Read It Up i espero que us hagi agradat també, encara que no l'hem presentat, però com que tenien aquest col·legueo ells dos, doncs li ha cedit el lloc a l'Elvis, al Little Richard. I ara sí, ara no hi ha dubte ni equivocació possible. Ara escoltarem la cançó que us havia anunciat prèviament abans de l'Elvis Presley amb Ain't That Loving You. Res, us deixo escoltar, que ja us he fotut el rotllo abans. Som-hi!

Doncs sí, com sempre espectacular a l'Elvis Presley amb Ain't That Loving You Baby, que em foto un lío, la pitja un lío, em foto la pitja un lío. En fi, doncs res, seguim aquí a la maleta, a la guspireta, amb molt bon rotllo sempre i amb bona música rock and roll, rockabilly, per poder ballar una miqueta i escampar boires, escampar mals rotllos, sinó que gaudir de la bona música que us porto cada setmana. Seguim amb una cançó que es diu I Saw Linda Yesterday, del Dickie Lee, i, bueno, és una cançó que tampoc no és molt coneguda, però, bueno, dins del món del rockabilly, perdoneu, que tinc una mica amb aquest temps que fa les pluges i això, la gola enregullada. Doncs, el que us deia, aquesta cançó és una cançó coneguda dins el món del rock and roll, però hi ha gent que, bueno, que no tot ho podem conèixer. A mi també se m'escapen moltes coses. En fi, us deixo amb ella, amb el Dickie Lee, I Saw Linda Yesterday.

Doncs sí, ahir vam veure la Linda i el Dickie Lee ens ho ha explicat. Doncs ja arribem a la recta final, com sempre us dic, de la maleta i res, que tot un plaer, com sempre, i dir-vos que acabem amb una cançó també molt mogudeta, molt guai, per mi també. De fet, totes s'han triat per un motiu, que és que reparteixin bon rotllo. Soc molt pesada amb aquest tema, però avui dia fa falta molt bon rotllo i passar-ho bé dintre les possibilitats que tenim en el nostre dia a dia i les nostres rutines. Doncs aquesta cançó es diu Rockin' Bicycle i és del Fats Domino. És un dels més grans també icònics dels anys 50. Fats Domino, Little Richard, Elvis... També tenim... qui més tenim? Bueno, molts, Chubby Checker, Cliff Richard... Molts. No podria acabar la llista, seria inacabable, tu. I bé, en fi... Doncs que us deixo amb el Fats Domino, un plaer, i ens escoltem el proper dia. Salut i rock and roll!

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
1: Hola, familia.

the street to the

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: DJ Romo.

0: Bueno, Ràdio Cubelles, ens queden exactament 10 minuts de sessió i doncs espero que us ho esteu passant molt bé.
1: No me voy, de vez en nuevo, ¿ok? Puerto Rico.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que ja som aquí una altra setmana més, aquí a Ràdio Cubelles, sense punxin, qui et parla com sempre, qui et presenta tots aquests temes, que no trobaràs a cap altre lloc, el Fran Recio. Avui, especial estiu. Estiu. I és que comencem així de bé amb aquest especial estiu recordant cançons Soft Cell, Tainted Love.

Quin gran tema, el Tainted Love. Quantes vegades l'hem ballat. Música d'altre temps, música d'aquest temps, a Ràdio Cubelles 100% de la FM, la teva màquina del temps. I és que comença l'estiu, bueno, ja fa dies que fa moltíssima calor.

i ens anem cap als comunars. Don't leave me this way. Música per somiar, música per recordar.

I és que per combatre aquesta calor grandíssima, el millor, la bona música. El millor, Ràdio Cubelles 107.5 de l'FM. I és que aquests temes per recordar, per somiar, perquè són part de la teva

Lessons in Love, Level 42. Quins records, quina bona música per somiar, per volar, per combatre aquesta calor. Estiu.

I és que són moltíssims temes que tenim preparat per tu per aquest estiu. Allà on siguis, a la platja, al cotxe, viatjant o aquí a casa. Lessons in love, lessons in the love, d'amor. I ens anem cap al Swing Out Sister, Breakout.

Brickell de Sweet No Sister, cava que sona. I més si s'escoltes des d'aquí, des de Ràdio Cubelles, 105.5 de l'FM, i sempre aquest programa en format físic, amb CDs, amb vinilos, inclús amb cassets. Ens anem cap al Robin Gibb, Juliet.

Una veu prodigiosa sonant aquí per tu. Encadenats per les ondes hercianes d'aquí de la teva ràdio. La millor sintonia, el teu programa, La Màquina del Temps. Juliet.

Júlia, amb una veu excepcional. Stop. Sam Brown.

what's going on. Stop, per això no va per tu, no paris d'escoltar-nos. Sempre cap endavant, recorda. La teva ràdio, el teu estiu, la teva música.

I és que sempre hem de mirar per lo nou, mira, que una mirada cap al futur. Sense recrear-nos amb el passat, perquè el passat ja no forma part del present i no estarà al nostre futur. Looking for a new love, Judy Wadley.

Jo de vegades amb la Judy Wadley he cregut escoltar la Madonna, potser? M'encanta. Judy Wadley sonant aquí per tu.

cançons, temes per escoltar l'estiu, però també per escoltar l'hivern. Especial primer programa estiu. I ho fem així davant tots aquests temes i amb els Opus, Life is Life.

quin gran tema i val la pena recordar-lo aquí. Carmel. Una de les altres grans veus avui amb aquest especial estiu.

I és que amb aquest especial estiu de la teva màquina del temps aquí a Ràdio Cubelles també ens han seleccionat altres temes. Perquè ho passis bé allà on siguis, a la platja, a la casa, al treball i amb tu.

Això és, estàs escoltant La Màquina del Temps. La música que no trobaràs a cap altre lloc.

0: true love.
1: Disfrutant de la teva música, disfrutant de tots aquests temes, disfrutant de l'estiu. Amb aquest moment, amb el CBC. I ara ens anem amb la Patti LaBelle.

sensacional, la Patti LaBelle. I de seguida sintonitzem amb els Wet, Wet, Wet.

pots acompanyar-nos allà on siguis, a través de les zones hercianes normals o a través d'internet amb Ràdio Cubelles, radiocubelles.cat. Estiu musical. I ens anem amb els Temper.

és que també tenim espai per al New Order, per al meu, el New Order, com es diu. El New Order, New Order.

I és que ens anem quedant sense temps. Anem arribat cap al final. I ens acomiadarem amb un gran tema dels Commodores.

I és que has estat escoltant la teva màquina del temps aquí al 100% de la FM. Ens acomiadem, no tenim temps per més. Recorda que tornarem la pròxima setmana amb molta més música, amb la segona part d'aquest estiu musical.

0: Això ha sigut la teva màquina del temps. Ens acomiadem, però tornarem la pròxima setmana.
1: Ràdio Covelles 107.5 FM.

Vamos con John Lennon. Bless you. Casi nada. John Lennon.

0: bona ona. Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és bona ona!
2: Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.

Molt bona nit, família, i benvinguts un cap de setmana més a Bona Ona. Encantat d'estar amb vosaltres una nit més, amb tota l'energia abans de sortir. Així que som-hi, cinquè programa, a tope! I aquí, una nit més, Jordi Vera per tots vosaltres. Ja comença la calor a l'estudi, a propet de l'estiu. Així que deixa't anar i prepara't. Recordem l'insta del programa bonaona.radio. bonaona.radio. Atents als sortejos de les samarretes. Anem a omplir-ho entre tots. Som-hi, va!

i us recordem la web del programa bonaonaradio.com. Podreu seguir totes les nostres sessions i fer les peticions amb molt de love per a qui vulgueu vosaltres. Així que som-hi! bonaonaradio.com. Gaudi

Això és una cançó fúnica!

I ara, amb aquest ritme, us recordem a l'Insta del programa. Vam començar amb 0 seguidors, ja en tenim vora de 300. Seguim junts, omplint-lo, amb gent, amb bona vibra i amb bon rotllo. Us recordem, bonaona.radio. Bonaona.radio.

una abraçada molt, molt gran per la Carmina. Així que felicitats, Carmina! Puja! Carmina, va per tu, això! De la Sol i la Rosa!

I des d'aquí volem fer cas a l'Humbert, que ens ha fet una petició molt especial per algú molt important per ell. Una noia que es diu Idoia, 1,80 m de morena, impressionant. Humbert, mamaita, quina sort que tens! Idoia! Idoia!

energia positiva. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Només per tu.

moltes gràcies per estar una nit més amb nosaltres. M'agrada connectar amb vosaltres.

Bé, família, estem arribant al final del programa i us volem anunciar una novetat molt important pel proper programa. Tindrem amb nosaltres la presència de DJ Eddie Prats, un dels millors discjòqueis de l'àrea metropolitana Barcelona, que farà una sessió en directe per tots nosaltres. Un DJ que té milers de visites en les seves sessions a YouTube. I el tindrem en directe i per tots vosaltres aquí a Ràdio Cubelles. Un plaer, Eddie, que ens vulguis acompanyar. Una abraçada, amics! I ara, després...

0: un espai on la música house ens connecta. Energia positiva.
1: Acabem el programa d'avui.
0: I ritme viu.
1: Un plaer connectar amb vosaltres cada cap de setmana.
0: Això és Bona Ona.
1: Jordi Vera des de Ràdio Cubelles, en directe des de l'estudi 1.
0: Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir.
1: Ens veiem el proper cap de setmana.
0: Puja el volum. Benvinguts a la bona música.